temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i sobretot molt bona música. TRM, en setè nova temporada la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit. Diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.

Dos cites importantíssimes tenim a la sintonia de Blue Radio, dissabtes a les 10 de la nit i diumenges a les 8 de la vesprà. Temps per a rememorar la dècada dorada del Remember, abreviat TRM. En versió llarga duració, Territori Remember. Presentat i dirigit per Javi Vivas. No es fem majors, som legendaris. A la sintonia de Blue Radio, Territori Remember.

Pues señores, ya estem per ací, donem el bon dia i la benvinguda a este Despertador Blue de Blue Radio. El parla que t'acompanya també Juan Tormo, hasta les 9.

senyoreta Ava Maxa. Més cosetes, 10 minutets ja sobre les 7 del matí. Molt bon dia, benvinguda, benvingut. Despertador Blue marxa hasta les 9 a 100 Blue Radio. 90.2 de la FM a través de la web, perdó, el món. BlueRadioFM.es.

0: Estás escuchando El Despertador de Blue Radio con Juan Tormo.
1: 4 minutos ya sobre el 8 del matí. Sintonía Blue Radio, Nolando.fm. A través de la web, pero todo el mundo, BlueRadioFM.es. Que el parla que te acompaña, Tommy Juan Tormo. El último día de nuestras vidas, amb Dani Martín, per arrancar esta segona horeta junts. I si t'acabes d'incorporar, sigues benvingut, sigues benvingut. Si està bé, gràcies per despertar nosaltres. Vaya ritme de Bruno Mars.

0: Això és el despertador de Blue Radio.
1: Pues ja estem a les 8 i mitja, hasta les 9, a Blue Radio, despertant el personal, ara amb mala premsa de Viva Suècia.

temps de 100% Radio Fórmula. Avui edició de divendres. Va, que ho tornem a repetir, perquè això ens agrada molt. És divendres 15 de maig de 2026. 21 són els minuts que passen de les 9 del matí. I per així ja tenim preparada la premsa musical del dia. Així ens enterem de quins són avui els protagonistes. I com cada divendres, parlarem de les novetats discogràfiques que apleguen. Tot això fins les 10 i en companyia de G-Sport. G-Sport, prendes esportives per a deportistes, pensades, dissenyades i fabricades per deportistes. Tot fet així. I és que G-Sport és una de les poques empreses espanyoles que s'encarreguen de portar a terme tot el procés de fabricació de

SMAT14 i a la web gsporto.es. A més, agafem la premsa musical, primera pàgina, efemèride, i ahí es conten que avui felicitem l'aniversari a Michael Golden Oldfield, que va néixer tal dia com avui, però de 1953 al Regne Unit. Bueno, pues, Michael Oldfield, avui comencem amb ell, i amb este superèxit, molt laixa.

0: va començar tocant la guitarra quan només tenia 7 anys i va formar en 1967 el duo The Solinches, junta a la seva germana Sally. Després va formar una banda, junta a Kevin Ayers. Va composar Tubular Bells, que va ser el seu debut com a solista. Bueno, pues dins de Tubular Bells, un àlbum que tindria molta repercussió en els anys 70, gràcies sobretot a que se va utilitzar un dels temes per a la peli de l'exorcista. Durant els 70 i 80 va ampliar el seu repertori, va obrir un poc la ment i va composar temes com este, el Moonlight Shadow. A Michael Field perquè era el prota de l'efemèride musical. Però a partir d'ara ja saps, la millor música d'actualitat. Queda't amb nosaltres i junts ens posarem al dia. Junta a G-Sport.
1: I tu, què tal el sents? Jo, 100%.

esta semana gràcies a l'àlbum 15, una col·lecció de cançons noves, totes són inèdites, 11 en total, i algunes ja les havia avançat, temes com Todo sabe a ti, o esta que t'hem posat, que també havia sigut una de les últimes aquí. N'hi han convidats en el disc? Bueno, pues sí, n'hi han dos, Beret i Vanessa.

Pizarro. Un dels grups més relevants de l'escena underground a Espanya aplega avui amb el seu sèptim àlbum d'estudi. El titulen Mi Catedral. Com a primer tema, Sacrificio. I el grup de reggae, Green Valley, avui publica el seu octau àlbum d'estudi, El Arte de Vivir.

o el de Maluma, Loco por volver. Cançons que se publiquen? Bueno, pues així el llistat és molt llarg, no vos les puc contar totes. Però alguns noms, per exemple, Natalia Imbruglia publica Upside Down. Mon Laferte publica Femme Fatal. Alcalá Norte, Los Llamados Pitagóricos. The Rolling Stones publiquen In The Stars. Ruslana, col·laboració amb Maria Escarmiento, Anatomia de una estrella. Morat publica Lo poco que yo te quiero. O Niña Pastori, El gran varón. Però sense dubte, entre les novetats més importants d'esta setmana i quasi de l'any, bueno, pues la de Shakira. Ja ha vist la llum el tema Die Die, un tema que col·labora Burna Boy i que saps que és molt important perquè serà el tema que posem la sintonia al Mundial de 2026. Bueno, pues aplega el moment de descobrir ja com sona això, Die Die.

Per informar-nos, visitem la web oratgeneta.com. I avui es conten. Avui, divendres de ruissats i de tempestes. Avui anem a tindre un oratge més propi del mes de març o d'abril que del maig. Just quan arribem a l'equador del maig, l'oratge es fa més inestable. Les temperatures patiran un descens notable. Els núvols i la inestabilitat aniran baixant des del nord, al temps que baixen també les temperatures. Queda apropar-se a aires 30 graus, avui es costarà superar els 20. Les primeres pluges es registraran al nord de Castelló, on a més el vent bufarà moderat de mestral, accentuant així la sensació de fred. Cap a migdia o en arribar la vesprada, els núvols també arribaran al centre del territori, al temps que el vent gira gregal i les precipitacions s'intensificaran al sud de València i nord d'Alacant. Durant la nit, el vent s'imposarà per tot arreu de mestral i escamparan tant els núvols com les pluges. El cap de setmana recuperarem el sol, però l'ambient es mantindrà ben fred. La matinada de divendres a dissabte, sobretot, serà quan ho notarem. No obstant, dissabte serà un dia ensolellat i això farà que les temperatures pugen un poc, o almenys ho intenten. Diumenge continuaran recuperant-se les temperatures i farà sol fins la vesprada, quan se formen nuvolades a les muntanyes del nord i de l'interior i on pot escapar-se algun ruixat i fins i tot quallar alguna tempesta. Passarem de la calor al fred, no tardarem en sentir de nou la calor típica d'esta època de l'any a partir de dilluns. Obrirem una setmana d'estabilitat i de temperatures cada volta més altes. Bueno, pues, llevat del dia d'avui, que anem a tindre ruixats, tronades allà on se formen, bueno, pues, demà i després demà, dia assolellat, eh?

la platja i de fons escoltant des de Esdrújula. Una cançó amb molta llum, fresca i carregada d'emoció, amb la qual vol inaugurar oficialment una nova etapa artística. El llançament no només suposa el seu regrés musical, sinó també l'inici d'un nou camí creatiu que acabarà amb la plegada d'un pròxim àlbum d'estudi en aquest 2026. Però no tenim massa pistes

0: Está en Azul. Blu Radio 90.2.
1: Tenim un àudio per ací, anem a escoltar-lo, a veure què música li apetís a este blolitero.
2: Bon dia, Jerica. Em dedicaries una paleo, paleo que el porta així al costat. Quina va? Va, digues una. Bueno, va, la que tu vegues, que estic a bonica. Està ell avui un poquet sentimental. Vale, i per tu també. Va, perleta. Un besito.
1: Pues un besé per als dos. Un besé per a Leo i un besé per al Macarra. Que vaja molt bé el dia. I vinga, i sos ànims amunt, eh? Bonica s'està dient, Toñito Molina. Me prometo.

I si alguien, per a que quede clar, és ell mateix, que diu que s'havia oblidat un poc de qui era. Bueno, pues ara ja està veuallant en l'amor propi, que és molt, molt important. Ahí estava Antoñito Molina, dels millors compositors en esta actualitat musical al nostre país, I per a ser un missatge que diu una de Melendi de les velletes, pot ser? Bueno, pues clar que sí.

Maluma. Sonava perquè avui el seu nom apareix a la premsa musical. És protagonista. Maluma està preparat per a mostrar una nova versió de si mateixa. L'artista colombià ha anunciat que avui posa a la venda Loco por Volver. Bueno, pues este Loco por Volver és un nou disc format per 14 cançons que combinarà col·laboracions amb gèneres diversos i una narrativa emocional que reflexarà un procés de sanació personal, conta ell, perquè reivindicarà qui és ell verdaderament i quines són les seues arrels i el seu amor per el seu país, Colòmbia, concretament per la zona de Medellín.

era per ací. I sí que si voleu alguna altra de Maluma, se la demaneu. O algun altre artista. 6, 7, 8, 60, 53, 30.

Reyes Fitipaldi, sonen per es diama Contralut. I tenim WhatsApp, tenim petició musical. Ens demaneu la de Al Golpito de Quevedo. Bueno, pues la tenim ben així preparada. Esta setmana també candidata a colar-se en llista esta. És una col·laboració amb Nueva Línia.

0: que s'han fet virals gràcies al tema El Beso. Bueno, pues ara col·laboren amb Quevedo per al seu àlbum El Bifon, este Al Golpito, cançó que està dedicada per a les xiques de l'oficina. Bon fin de xiques.
1: Blue Radio Chella, más música de la que puedes imaginar. 90.2 y BluRadioFM.es.

0: radiofm.es.
1: Saludem ja els amics del Mirador del Passatge. Menjar esperem portar. Cada dia a les 11 i mitja tenim una cita amb ells. Així jo vos recorde que no cal cuinar, però sí dinar bé. Després passem per el Mirador del Passatge i ens emportem el dinar ja fet. Els tenim a Xàtiva, al carrer La Reina 48.
2: Comidas para llevar. El Mirador del Passatge te trae el disco de siempre.

0: L'autèntic sabor casolà en menjars per emportar t'espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 6635-433-744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junt al xàrter, el Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.
1: Blue Radio Checa, tu energía de cada día. 90.2 FM y www.radiofm.es.

La Sunroad també deixa per al seu missatge i li torna la dedicatòria a la reina del Sàhara. Bueno, me demana una de Sammy Duque, que per la lletra que té, pues que no la vaig a posar per la ràdio, val, Sunroad, però no t'enfades amb mi. Te la canvie per una altra. Que sé que Lorena Santos també t'agrada i també té nova cançó, ella es titula Le Pido, amb David Jiménez.

nova proposta musical de Farruko, Crazy i Steve Aoki manant. Allí està, ja pa què. Obrim així la tercera hora d'este 100% peticions en este divendres 15 de maig de 2026. 16 són les minuts que passen de les 12 del migdia. Bueno, pues nova hora de 100% peticions per a que pugues aprofitar-la i demanar el que t'apetís escoltar. 678 60 53

informació, ho veureu, perquè com sabeu també per Radio Televisió Espanyola no se va oferir, eh? Però no anem a quedar-nos sense música, perquè informa Radio Televisió Espanyola que SEM està preparant un especial musical.

acompanyat de una coreografia molt senzilla, que és menetjar-se al son del tutu a un costat i després a l'altre. Ahí estan, Sutherland, tututuru. El volen per a la llista i com te deia, és candidat.

sempre que parlem de OBK, parlem dels OBK o del grup de OBK, però n'hi ha que recordar que des de 2012 OBK només és uno, és Jordi Sánchez, després de que Miguel Arjona abandonara el duo. Això sí, part de culpa i de responsabilitat, d'haver-nos deixat himnes al nostre país com històries d'amor o la princesa de mis sueños. OBK està ara celebrant 35 anys de carrera. Bueno, pues està recorregant tot el país Jordi Sánchez presentant en viu i en directe aquellos èxits. I també va aprofitar per a presentar este tema inèdit, Maldita.

Ahí estaven sonando los Bulleros y Piqué Rassom como convidada de luxe. Bueno, pues ahí estaba sonando, no le digo que no. Per cert que tenim per ací una novetat de Piqué Rassom, eh? No us ho dic mai, però avui a la 1:30 la novetat d'autobuses Chambitos serà esta. Ja està, he llançat un spoiler. No se la pergau.

0: Pide tu canción al 678 60 53 30. Dedícala si quieres.
1: Baixem un poc de revolucions en els pròxims minuts perquè per a ser un missatge ens demana a Manà. Ens demaneu la de Rayando el Sol. Anem a quedar-nos amb la versió en la que participa Pablo Alborán.

doncs és familiar, veritat? Ja fa temps que ens acompanya. Ella és Jamie Safin. Bueno, pues ahí está presentant-nos esta novetat en el dia d'avui. Es titula La Mala. Jamie Safin, que últimament, bueno, pues que s'està guanyant un lloc també al nostre país, eh? I és imprescindible en qualsevol radiofórmula. Bueno, pues ha col·laborat amb gent com Alejandro Sanz o Manuel Turizo, recentment amb ella. Però no li feia falta, eh? Les seues lletres són fantàstiques. Ahí està, l'última que ha presentat. I parlant d'últimes, està també l'última hora del 100% peticions de Wii. 15 minuts ja sobre la una. Matí passat i superat, Blueliters amb Blueliteres. Anem a per l'última d'este 100% peticions. Bona vesprada a tots. Per així aportant energia a estos minuts, Alan Walker amb el Dustin. Sí, 7, 8, 60, 53, 30, per si voleu proposar un tema així d'última hora. Sí, 7, 8, 60, 53, 30. Ja sabeu, WhatsApp o ens

Pues una no, dos, com diria Alan Walker, tenim per així pendents. Bueno, pues tenim una petició que diu: hola, vull dedicar la cançó de Quevedo, la de Ni borracho, per a escompais d'Inel Com, per a començar a disfrutar el divendres. Bueno, pues estic d'acord amb tu, eh? Disfrutarem el divendres i tot el cap de setmana, perquè sí, perquè ens l'hem guanyat. Bueno, pues en seguida Quevedo per a Inel Com. I tenim a la San Roqueta que diu: la de Quique i Manu, la de Que me llamen loco, la dedique per a la reina i per a mi, perquè ja és divendres. Bon fin de... Bueno, pues bon fin de també per a tu. Un beset, San Ro. Primer una i després l'altra. Dust.

Daddy Yankee. Nosaltres també ens n'anem, però no som roïns per a tu, eh? Tot el contrari. Intentem sempre donar-te el millor de nosaltres i alegrar-te els matins. Esperem haver-ho aconseguit avui també, però ara sí que ens n'anem i completem l'edició d'este divendres 15 de maig de 2026. Un plaer haver-vos acompanyat. Salutacions de Jessica Mesa. I per així, llegó el fin de setmana. Que se el disfruteu, que se la veu guanyat.

0: Los demás puestos están ocupados.
1: ¿Eres un trasto? Tant si ho eres com si no, l'Ajuntament de Xàtiva replega gratuïtament els trastos que necessites tirar. Telefona de dilluns a divendres al 670 10 83 04 per a concretar la replegada. 670 10 83 04. Fem bé. Campanya de Xàtiva Sostenible. Ajuntament de Xàtiva.
2: Desde la Mancomunidad de la Costera Canal hem ideat un sistema de bonificacions per baixar la taxa a aquells veïns i veïnes que reciclen cada dia. Ara comencem una campanya per estar al teu costat, explicar-te com funcionarà el nou sistema de porta a porta i perquè creiem que és el millor sistema possible per als nostres pobles. Mancomunidad de la Costera Canal, sempre al teu costat i el del medi ambient.
3: Sabor de amor.
2: Pebre Negre informa. Ahora que ya nos conoces por ser tu establecimiento preferido de comidas para llevar, te presentamos nuestro nuevo servicio de catering. Cuenta con nosotros para tus celebraciones. Servicio para particulares, asociaciones y ayuntamientos. Nosotros nos encargamos de preparar la comida y tú de disfrutar del evento. Pídenos presupuesto sin compromiso en el 96 228 0720. Haz tu pedido por WhatsApp al 641-393-649. Te esperamos en Calle Reina 12, Xàtiva. Pebre Negre, comidas para llevar.
3: Es el sabor de tu amor.
4: ¿Quién es?
5: El momento de relax. En Aquaria Wellness y Spa te invitamos a desconectar y cuidar tu bienestar en un espacio privado y exclusivo. Disfruta de jacuzzi, baño turco y sauna, pensados para liberar tensiones y recargar energía. Ven a relajarte a Aquaria Wellness y Spa. Estamos en las instalaciones de Clínica Carralero, en Calle Reina número 50 de Xàtiva. Pide tu cita llamando al 687-649-143 o en aquariaspa.es. Aquaria Wellness y Spa de Carralero, el lujo de desconectar.
4: Rafael Guarà adoba el mes de maig amb sabor.
5: Els pròxims 29, 30 i 31 de maig arriba la tercera fira de la tomaca de Rafael Guarà.
4: Tres dies plens de gastronomia, cultura i música en directe.
5: Amb la tomaca valenciana, amb segell de qualitat CV com a gran protagonista.
4: Amb productors, hostaleria local i el suport de la Universitat Politècnica de València.
5: I atenció, com a novetat, la setmana prèvia arriba un esmorzar tomaquer.
4: El punt de partida d'una fira pensada per a tots.
5: Rafael Guarà, 29, 30 i 31 de maig. Vine a tastar-la,
4: viure-la
5: i compartir-la.
2: Amics d'Esportxes, el divendres ja és cap de setmana i volen que el disfruteu a tope. Vine a dinar i amb el teu menú et convidem a la primera copa del tardeo. I de 7 i mitja a 9, tapetes a 1 euro amb la teua consumició. Recorda, estem amb tu divendres i dissabte per a dinars i sopars. Diumenge, només al migdia. Reserves al 617-409-523. Vine a Esportxes, a la plaça del Mercat de Xàtiva i gaudis de la nostra cuina de

0: Así comença l'informatiu del València.
1: Y así estem, el informatiu del València, el informatiu d'UBCF Media Ràdio d'este divendres 15 de maig, on el València ahir a Mestalla va desaprofitar l'oportunitat d'assegurar ja matemàticament la permanència després d'empatar en ixe partit 1-1 davant el Rayo Vallecano. Un empat que va ser insuficient, per lo que estem dient, per assegurar ja de manera matemàtica la salvació, la permanència. Els 45 punts, si haguera pogut sumar el València, que has d'aconseguir la victòria. S'ha quedat en eixos 43 punts, que matemàticament pues, no ho asseguren, a falta de dos jornades per disputar-se, però també tenim que dir una cosa, i és certa, i és que el València, en eixos 43 punts que té a hores d'ara, seria també molt difícil poder baixar perquè té 4 punts per dalt del descens, ja diem, a falta de 6 per disputar-se aquestes dues últimes jornades. S'haurien de donar una sèrie de resultats adversos, combinacions amb triples empats en aquestes últimes jornades per a que el València en aquests 43 punts poguera baixar. Però dit això, queden aquestes dues últimes jornades de Lliga, el pròxim diumenge a Noeta davant la Real Societat i l'últim partit de Lliga a Mestalla, i el València té que anar en aquests dos últims partits pues, a disputar aquests 6 punts, a lluitar-los fins al final, començant, ja diem, per este diumenge a Noeta davant la Real Societat, per a assegurar ja matemàticament la permanència, deixar-se de càbales i resultats adversos, i ja dic, pues, amb un punt més ja estaria. I sobretot, acabar de la millor manera possible esta temporada en estos dos últims partits que li resten al València. Bueno, pues ara ho comentem tot, també analitzarem el que va ser el partit ahir del València i s'empat davant el Rayo Vallecano. No va ser un bon partit, en línies generals, del València ahir a l'estadi de Mestalla, que tot siga dit, va presentar un gran ambient el Coliseum Valencianista, més de 45.000 aficionats valencianistes que van respondre a aquesta crida que va fer el club, tots de blanc. Ahir Mestalla pues, se va vestir pràcticament tots de blanc en aquesta crida que va fer el València, i va haver un molt bon ambient. La llàstima va ser no poder arredonir pues, aquest gran ambient en aquesta victòria que tots haguérem desitjat que haguera pogut aconseguir el València. Bueno, pues ara ho comentem tot. També repassarem el que va ser este cap de setmana en aquest partit que juga el València Noeta davant la Reial Societat, que ja pues, pràcticament també està ja salvada. Ahir va empatar davant el Girona, l'equip Donostiarra, i mirarem també els partits importants que té el València femení el pròxim diumenge, així en Antonio Puigades. A les 12 del matí se jugarà el passe per a la final del playoff d'ascens davant l'Albacete. Recordem, en el partit anada van empatar 0-0, i este, en el partit del diumenge se juguen les xiques de Miquel Crespo el poder jugar la final del playoff d'ascens. Bueno, pues avui, a més, serà protagonista també en aquest informatiu la capitana del València femení, Pauleta. I també vos contarem el que va ser l'adeu del juvenil de l'Acadèmia del València de la Copa de Campions. Va quedar eliminat ahir davant el Granada. De nou van tornar a perdre ahir en terres granadines 2-1 els de Euge Rivera. De tot això i moltes més coses anem a parlar en este informatiu del València. Anem a saludar ja al nostre company Vicent Burguete, que ahir precisament va estar en Granada i ens va contar el que no hagueren desitjat, la eliminació, la deu del juvenil del València en la Copa de Campions. Vicent Burguete, què tal?
2: Bueno, es Prada Robi, pues efectivamente el juvenil A que va caure eliminat a Copa de Campions en Granada en un partit molt dur per als d'Euge Rivera, primer en ese gol de Hugo Poveda que aconseguia empatar la eliminatòria, però finalment el Granada en el minut 83 pues ficava ese gol que tornava a desequilibrar la eliminatòria i en el 93 altra estacada final en un gol de bronce, però bueno, ara entrarem després en detalls. També pues parlarem ara mateix del primer equip que pues bueno, tenia esa oportunitat de pegar un gol sobre la taula, finalment no va poder ser en esos 45.000 valencianistes en Mestalla. Sí que és de veres que l'afició, com sempre, mai falla, no va fallar al lema de tota la setmana, però pues bueno, ara el València, que no té temps de mirar pa carrere, té que alçar-se i sumar contra la Real Societat per a buscar matemàticament esa permanència.
1: Bueno, pues ara ho comentem tot, perquè has estat fent ahí pronòstics, càbales, mirant resultats d'esta pròxima jornada. Bueno, lo que hem dit, i ara després entrarem en més detall. El València matemàticament no està salvat en 43 punts, però també sembla molt difícil, cas que se donaran tots els resultats adversos, de poder baixar. Però bueno, després ho comentem, no, Vicent?
2: Sí, després el comentem. De fet, per a que vols fer una idea, segons la Liga en directo en Twitter, que es dedica a traure dades i estadístiques, és la Lliga oficialment més igualada en tota la història de primera divisió. Únicament hi ha 6 punts entre el número 8, que és la Real Societat, en 45, i el Llevant, que és el número 19, en 39, en la zona 36.
1: Bueno, pues ara ho comentem, perquè l'equip, després del partit d'ahir i empat a Mestalla davant el Rayo Vallecano, s'ha tornat a entrenar avui així en la ciutat esportiva de Paterna, i sobretot estem pendents de dos jugadors que se van lesionar en el dia d'ahir: el capità José Luis Gallá i Renzo Sarabia. Lesions musculars que apunten, Vicent, a que evidentment ja queden pues dos els dos últims partits de Lliga. El primer ja, pues el diumenge, no van a poder recuperar-se a temps per a estos partits,
2: Dos peces prou importants en estes últimes jornades, venien pues acumulant un gran rendiment en els carrils, en les bandes, sobretot Renzo Sarabia, que ja te dic, va començar esa mini pretemporada que deia el míster Corberán quan va plegar en gener, i ara estava fent uns grans partits en bueno, els seus primers minuts en València. Finalment cau lesionat, però Thierry Rendal, recordem que està de tornada en el grup, tindrà que pues continuar el portuguès la dinàmica en ese carril dret, i per la banda de José Luis Gallá, que es torna a lesionar el capità, una llàstima perquè és una peça molt important per a estos dos últims partits, però Jesús Paz, que estarà per a suplir la baixa de Gallá. A veure l'equip, ara ja te dic, Robi, el foco, l'objectiu número 1 és sumar contra la Real Societat el diumenge a les 7 per a certificar aquesta permanència que té a tants equips en vilo. Ja diguem, 8 equips estan ara mateix en la lluita entre descens i no descens.
1: Per a precisar un poc més el que van ser aquestes lesions, la de Renzo Sarabia pues va ser pues pràcticament a la mitja hora de començar el partit, va tindre que demanar el canvi el lateral argentí del València, i en el seu lloc, com estava comentant Vicent, va entrar Unai Núñez. Thierry, recordem que tornava, era la novetat en la convocatòria, estava disponible, però tornava d'una lesió, i va ser Unai Núñez el seu substitut, ja dic, d'eixa lesió que patix Renzo Sarabia, que a l'espera pues de les proves que li puguen fer, ja dic, pues difícilment va estar per a estos dos últims partits, evidentment per al del diumenge impossible. I bueno, esperarem també aixes proves que li facin a Renzo Sarabia de cara a aixe últim partit davant el Barça. I el mateix podríem dir del capità, de José Luis Gallá, que se va lesionar en la segona part, crec que era el minut 60 de partit, quan Gallá se lesionava i no podia pues, continuar. I en el seu lloc, pues, ja dic, va entrar Jesús Vázquez, i a l'espera d'eixes proves que determinen l'abast de la lesió, pues, ja dic, es queden ja pues, dos partits, i Gallà i Renzo Sarabia no estaran, evidentment, ni per al partit a Noeta davant la Real Societat, ni tampoc per a aquest últim partit de Lliga davant el Barça, a l'espera també de conèixer l'abast de la lesió. L'equip, com hem comentat, avui s'ha entrenat, entrenament com sol ser habitual, pues, regeneratiu per als jugadors que van ser titulars, la resta, pues, entrenament ja normal, pensant en aquest últim partit de Lliga diumenge a Noeta davant la Reial Societat. L'equip encara tindrà una sessió última d'entrenament demà dissabte, i demà també, ja prèvia al partit, la roda de premsa del míster, de Carlos Corberán, pues bueno, pues ja prèvia a aquest partit, i que podreu seguir, com sempre, per la A, per la web, pel canal de YouTube del València, escoltar-la, com sempre, per la ràdio 92.6 de la FM i emissores col·laboradores. Bueno, pues això en quant a l'última hora de l'entrenament avui del València de cara a aquest partit ja davant la Reial Societat. Ara després anem a entrar en el que va ser l'anàlisi del partit del València i l'empat davant el Rayo Vallecano, però Vicent, anem pues en la situació, com queda el València en estos moments després d'aquest empat i aquests 43 punts, i a falta de dos jornades per disputar-se, 6 punts en joc, pues ja ho hem dit, matemàticament no està salvat, però va ser, ja dic, virtualment podríem dir que sí, perquè se tindrien que donar una sèrie de resultats adversos, combinacions i triples empats per a que el València n'és 43, cas de no sumar més, pues poder baixar.
2: Bueno, primer que res, este diumenge hi ha un partit clau, perquè segurament un de l'equip que perga entre Llevant i Mallorca pues estiga en esa zona roja en quasi totes les probabilitats. Si guanya el Llevant es quedaria en 42 punts, i si guanya el Mallorca pues igual, perquè ara mateix estan en 39-2 en la zona de descens. Entonces, primer que res, ese partit, veurem com marxa, però té tota la pinta, Robi, que el que perga estarà en segona divisió quasi l'any que ve, encara que aquesta lliga dona tantes voltes que mai se sap. El València, que ara mateix està pues, a 4 punts del descens en 6 en joc, és a dir, que en un empat en Anoeta, bueno, en Anoeta, en el Real Arena, li valdria per a certificar la seva permanència a 3 més en primera divisió, perquè estaries a pues, bueno, 4 punts en 3 a priori de a espès de lo que facen els demés, estaries ahí per a no baixar en la última jornada, però diguem, ara mateix el València 43, Sevilla també, Osasuna 42 i Espanyol, Girona en 40 igual que l'Alavés, i Elx, Mallorca i Levant en un triple empat. Recordem que el gol averaig el tens guanyat, i això és una peça, una, vamos, peça clau, molt important, contra Espanyol, Sevilla, Alavés i Llevant. Això és molt clau, perquè en cas d'haver empats, pues el València té totes les paperetes d'estar en aquesta zona de permanència. El empat en gol averaig front a Mallorca i Girona, ara mateix el tens guanyat en Girona perquè tens millor diferència de gols, el tens perdut front al Mallorca, que té una millor diferència de gols, això sí, en solament uno de diferència a falta de 8 jornades, i el gol averaig perdut front a l'Elx, que també és un rival que està en aquesta corda fluixa, empatat a punts entre Mallorca i Llevant. Així que, Robi, tenim que sumar en Real Arena per certificar matemàticament el, pues, el passe a primera divisió de l'any que ve, però sí que és de veres que encara quedant en 43 punts, pues el tenen complicat els altres equips, sobretot ja no perquè tu tinguis 43 punts, sinó perquè el gol averaig és un factor clau i determinant.
1: En aquests 43 punts, i si se donen tots els resultats adversos, com estem comentant, pues, ja dic, així i tot seria molt, molt difícil, no? Perquè s'haurien de donar tots els resultats en contra del València, haver un triple empat que no t'afavorisca el gol averaix, bueno, però el que estem dient, anar a Noeta a rematar la permanència de manera matemàtica, i sobretot acabar el millor possible esta temporada i estos dos últims partits que resten per disputar-se. Estos sis últims punts que van estar en xoc. Bueno, pues ja dic, la jornada, pues com ha comentat Vicent, pues està en eixos partits que tindrà que estar atent l'Atlet, sobretot l'Atlètic Madrid Girona i el Llevant Mallorca, perquè bueno, ja dic, els equips que estan en eixa part baixa, Mallorca és el que ara marca ratlla en el descens, 39 punts, però és que el Llevant també està en 39 punts, al igual que l'Elx, que pel golaveratge se salva en estos moments, però en 40 està Girona a la vez, 42 a Osuna, 42 Espanyol, i a partir d'ahí Sevilla 43, València 43, el Rayo, com hem dit, ja estaria salvat en 44, però els que tenen 43 punts, jo crec que València, per lo que estem dient, pues seria, ja dic, que pues una sèrie de resultats adversos, caramboles i triples empats que no, evidentment, el salvaria. Però ja diem, i després també escoltarem als jugadors en acabar el partit, el que volen i el que n'hi ha que fer és anar a Noeta a rematar la permanència de manera pues matemàtica i lo que hem dit, tratar de acabar el millor possible esta temporada. Ahir no va poder ser, en eixa victòria que tots haguerem desitjat davant el Rayo Vallecano, però bueno, queda el partit a Noeta i queda el partit, l'últim partit a casa en Mestalla davant el Barça, Vicent.
2: I Robi, també fixa't que un equip que pot certificar també la permanència en esta pròxima jornada és el guanyador d'Ise Osasuna Espanyol, que no ho hem mencionat, però també estan ahí, el Osasuna que no estava en la lluita, però en Ise's tres derrotes consecutives ha baixat quatre derrotes en els últims cinc partits, ha estat durant gran part de la temporada en aquesta zona molt tranquil·la, de fet mirant més a Europa que al descens, però entre la mala ratxa que han aconseguit en aquestes últimes jornades i també conforme està la Lliga, que recordem, és la Lliga ja oficialment més apretada de la història, en la que la permanència està cada vegada més cara, pues el Osasuna Espanyol, el guanyador, ja s'aniria a 45 punts, si hi ha algun guanyador, si hi ha repartiment de punts, pues altra jornada d'infarto, tant per les de Pamplona com per les de Barcelona, però el València, com diguem, que té que mínim empatar en la Real Arena, però òbviament som el València, anirem a pels 3 punts, tant en Reale com en Mestalla front al Barça, això som el València, i per molt que siguin les circumstàncies, el 6 de 6 és l'objectiu per a poder sumar el màxim possible, que és el que mereix l'afició.
1: El rival del diumenge en el Real Arena, en Anoeta, bueno, pues és la Real Societat, que ahir va empatar davant el Girona 1-1. La Real Societat pues ja està salvada en aquests 45 punts que té en la taula de la classificació. Ells també pues ja jugaran competició europea la pròxima temporada per ser campions de la Copa. Ells ja pues han salvat la temporada l'equip Donostiarra i nosaltres, lo que hem dit, tindrem que anar allí pues a tratar de certificar la permanència en una Real Societat, Vicent, que ahir pues va empatar davant el Girona i que va sumar aquests 45 punts finals que té ja ahir, eh?
2: Ahir empatava front al Girona 1-1 en ese gol primer de John Martín i després Cristian Stuani, que pareix que si el Girona acaba salvant-se li deu de nou la permanència, perquè segon partit, recordem que va marcar contra el Rayo Vallecano en els últims minuts, ara també en el 66 pues ha sumat ese punt el Girona gràcies al seu gol. El Girona, que en ese gol pues continua en la lluita, anem a tindre que estar molt atents perquè és un d'aquests equips en els que no tenim el gol average guanyat, sí per ara la diferència de gols com hem dit, i pues bueno, el València que va al Real Arena, un estadi en el que històricament no se'ns ha donat molt bé, però bueno, són 19 victòries, 24 empats i 42 derrotes en 85 partits. Robi, també te dic, me ve flashes de la setmana prèvia a Sant Mamés, quan dèiem que era complicat en aquestes 17 victòries. Al final l'equip pues viatja allí i fa aquests 3 punts que poden ser possiblement els més importants dels últims mesos. Allí en Sant Mamés va ser un colp sobre la taula, i un València que, recordem, no guanya en pues, front a la Real Societat des de 2020, des de setembre de 2020. 6 anys, a veure si este, en esta penúltima jornada sí que podem guanyar a una Real que té la Europa, pues, bueno, té la Europa assegurada després de guanyar esa Copa del Rei. A veure ara el que ens espera en aquestes dues últimes jornades.
1: Bueno, pues el que hem dit, ara ja queden dos últims partits de Lliga. A Noet, el Real Arena el diumenge davant la Real Societat, i el partit contra Barça en Mestalla, l'últim partit de Lliga, pues a disputar-los, a competir-los, a lluitar-los, a oferir pues una bona imatge, a acabar la temporada de la millor manera possible, en bones sensacions, i el diumenge pues ja certificar matemàticament la permanència, que no va poder ser a ir davant el Rayo Vallecano. Bueno, anem a entrar en lo que va ser el partit d'ahir del València, i xempat davant el Rayo Vallecano. Ja diem, no va ser un bon partit el que va oferir ahir el València, bueno, en un Mestalla que estava, ja dic, engalanat completament de blanc, i el Rayo Vallecano que li va complicar i molt les coses al València. Escoltem al míster, a Carlos Corberán, reconeguent pues el que estem dient, que el punt és insuficient, que encara matemàticament no s'ha aconseguit, i també fent balanç, sobretot fent anàlisi de lo que va ser pues ese empat a ir del seu equip.
3: Yo no diría falta de ambición. Sí, te diría que hemos desperdiciado esta oportunidad, sí, porque no hemos sumado los tres puntos, que es lo que queríamos, pero no ha sido por falta de ambición, porque no puede haber falta de ambición. Sí que te diría por falta de fluidez, por falta de juegos por momentos o por falta de impacto en algunos también momentos del partido. No hemos conseguido superar al Rayo Vallecano, que era la intención que teníamos. No es cierto que no hemos conseguido enlazar esos partidos que no se hubieran llegado o llevado a otro lugar de la clasificación. Es una realidad, y por eso estamos afrontando la situación que tenemos entre manos. Cuando las cosas pasan así, lo que hay que hacer es afrontar lo que tenemos. Es que de momento llevamos 43 puntos, que quedan dos partidos por delante, que vamos a tener que lucharlos mucho, que tenemos que lucharlos mucho, que nos quedan 10 días prácticamente de competición, y tenemos que hacer frente a eso que tenemos por delante. Lamentablemente no hemos podido alcanzar más puntos que nos estuvieran llevando a pelear por algo distinto. La situación es esta y hay que afrontarla y entregarnos al máximo, porque no hay ningún objetivo a día de hoy conseguido.
1: Les declaracions del míster Carlos Corberán en el postpartit, pues analitzant lo que va ser pues ese empat a ir del València, i reconeguen lo que estem dient, que encara pues matemàticament no s'ha aconseguit la permanència. Encara que dic, jo crec que és molt difícil, però com hem dit, n'hi ha que anar a Noeta, i el partit contra el Barça, a tratar de sumar el major número de punts possible i acabar el millor possible també esta temporada, perquè el ben cert és que el partit d'ahir del València pues no va ser bo en línies generals. El Rayo Vallecano li va complicar molt les coses a València, li va incomodar molt el xoc que va plantejar l'equip de Íñigo Pérez, que començaren ells fallant un penalt que va llançar pues en Teca, i que se va estavellar en el pal. Després ells se ficaren per davant al marcador en el 0-1, i Diego López pues va acabar empatant el partit, el davanter asturià del València, que curiosament pues tornava a marcar, se retrobava amb el gol ahir davant el Rayo Vallecano, que va ser l'equip al que li va marcar per última volta en Vallecas. En la primera volta el València allí va empatar 1-1, gol de Diego López, i ahir en Mestalla també va empatar amb gol de Diego López del Guajín. Ho comentava també el míster en aquest anàlisi en la roda de premsa. L'equip jo crec que va eixir un poc sobreexcitat, podríem dir, futbolísticament, amb moltes ganes de agradar a Mestalla, que ja diem presentava un gran ambient, i jo crec que això li va pesar. El Rayo va saber llegir bé el partit i va dominar, pues va acabar dominant al València, i ja diem lo que hem dit, pues acabant empatant un partit on no va ser la millor imatge ni les bones sensacions. L'equip venia de fer un bon partit davant l'Atleti Bilbao, n'hi havia que donar continuïtat i ahir pues, no va poder ser, no va ser un bon partit del València, sobretot el que hem dit, desaprofitant aquesta oportunitat que tenia l'equip d'haver assegurat ja pues, matemàticament la permanència, d'haver oferit un bon partit, que era el que volien els jugadors i l'equip a Mestalla, la seva afició, no va poder ser, i al final pues ixe empat que, com hem comentat, són 43 punts i ara pues a certificar la permanència el pròxim diumenge a Noeta davant la Reial Societat. Anem a fer una pausa i anem a continuar escoltant més opinions, més declaracions de lo que va ser el postpartit ahir del València i xempat davant el Rayo Vallecano.
4: Hola, soy Diego López. Celebra todos nuestros goles en la radio oficial del club.
5: Últim desplaçament de la temporada. Este diumenge, des de les 6, al Reale Arena. I per VCF Media Radio, l'app i el web, Reial Societat València. Busquem sellejar la tranquil·litat a Terres Donostiarres. T'ho contarem amb la narració de Josep Rovira i els comentaris de Ricardo Arias, Miguel Ángel Bosio i Víctor Barea. Viu l'últim partit de la temporada a domicili. El Reial Societat València, a la ràdio del sentiment. ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo. Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra, esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única, la de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, todos a una deu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM. ¿Tenías pensado apuntarte al campus de verano del Valencia Club de Fútbol y aún no lo has hecho? ¡Date prisa! ¡Últimas plazas! Si tienes entre 6 y 16 años, puedes apuntarte y consultar toda la información de fechas, precios, edades en la web campusvalenciacf.com. ¡Date prisa! ¡Últimas plazas! El Nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amaze llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla. El Valencia Club de Fútbol Femenino juega el partido de vuelta de la semifinal del playoff de ascenso a Liga F. El domingo 17 de mayo, a las 12, en el Antonio Puchades contra el Club Deportivo Alba Fundación. Hazte con tus entradas desde 5 euros en valenciacf.com. La vostra veu, la nostra força. Junts, juntes, és possible.
6: Hola, soy Javi Guerra. Celebra todos nuestros goles en la radio oficial del club.
7: Ha sido un partido complicado, pero creo que bueno, que ha sido disputado. Podríamos haber apretado un poco más, sinceramente, y bueno, el Rayo también es un gran equipo y nos ha puesto las cosas difíciles. Sí, creo que hemos hecho una gran primera parte, sí que bueno, ellos han marcado antes, pero el equipo ha seguido, no ha bajado y bueno, hemos marcado el gol, incluso hemos tenido muchas más ocasiones y bueno, la segunda parte ha sido más parada, nos ha costado más y bueno, creo que el empate es justo. La parte de abajo está muy igualada, que están ganando muchos equipos y creo que no hay que bajar la guardia porque como te he dicho, está muy igualado. Cada partido es algo que nuevo porque bueno, hay resultados que a lo mejor no te esperas, entonces creo que hay que seguir, no bajar la guardia e ir a por los tres puntos de San Sebastián. Bueno, creo que me he encontrado cómodo en la primera parte, con, como dices, acciones de peligro, con la asistencia también, pero bueno, intentar seguir, mantener este nivel y ya pensar en San Sebastián.
1: Javi Guerra, que va a ser pues el que le va a donar el pase de gol a Diego López, que va a marcar el gol del empate y va a acabar Sentriat, el MVP del partido, el jugador de Xilet, que comentava pues també, no, lo que estem dient, que encara pues no hi ha res assegurat matemàticament i que els jugadors volen pues anar a la noeta, pues a sumar ixe punt o la victòria. Bueno, per a ja matemàticament pues assegurar la permanència. Un Javi Guerra, Vicent, que ja dic, ahir donava ixe passe de gol i va ser dels jugadors més destacats del València.
2: A més, un Javi Guerra que crec que ahir va estar bé en els micros i en el camp, perquè també crec que és molt important aquesta autocrítica que feia el número 8. Crec que si s'evita o se mira a altre puesto, es fa un flaco favor a l'equip. Crec que és una bona decisió en els micros després del partit en Mestalla, un xaval de la casa com és Javi Guerra fer aquesta autocrítica, i també pues, en el camp van veure una de les seues millors versions, perquè va ser el MVP, també pues, va fer aquesta assistència a Diego López i també durant el partit jo te diria, Robi, que va ser un dels partits de tota la temporada que més fresc el vaig recordar, el vaig veure en moltes, bueno, en moltes, en algunes ocasions creades, un gol s'esperàs també en quant a estadístiques. Crec que Javi Guerra va ser ahir el timón del València i fixa't, al final és un empat que sap a derrota i jo en este cas sempre, i aquests empats que saben a derrota, pues entre cometes el veig positiu en quant a la mentalitat, perquè si empates i bueno, al final pues penses que no és o penses que l'empat és suficient, denota una falta de ambició en ta casa, en Mestalla, que és impròpia del València Club de Futbol. Aixina que sí que és de veres que en el fet de que este empat sàpiga a poc i que, com han dit Corberán i Javi, pues esperaven més, pues crec que també parla bé de l'equip, de com està, de que vol remuntar aquesta situació, de que vol sumar, i crec que ho faran en la Real Arena, front a la Real Societat, i és clar, ahí veiem com Javi Guerra, pues, bueno, vam tindre ocasions com esta, un Javi que fora de la seva posició encorsetada, diguem, més prop de l'àrea, està siguent determinant, i pues un Javi, que ahí el veiem fent aquesta autocrítica, i com dic, Robi.
1: Bueno, pues més opinions en el postpartit. Diego López, l'autor del gol de l'empat del València, que ja diem va tornar a marcar, se va retrobar amb el gol, curiosament, davant el Rayo Vallecano, que va ser l'equip al que va, l'últim que va marcar el Guajín en Vallecas, va marcar el gol de l'empat, i ahir en Mestalla tornava a marcar i també va donar l'empat final al València davant el Rayo Vallecano. Un Diego López que feia també autocrítica personal i general.
8: Primero de todo, dar las gracias a la afición por el ambiente que se dio hoy aquí en Mestalla. Es un jueves laborable, con a las 7 de la tarde el partido, y el campo ha estado magnífico. La gente creo que se merece mucho más de lo que le hemos dado este año. y como tú dices, queríamos esa victoria para ya pues alejarnos de esos puestos de descenso definitivamente y pues soñar estas dos últimas jornadas con meternos ahí arriba por Europa, pero bueno, creo que la primera parte sobre todo hemos jugado muy precipitados queriendo meter el primer gol muy rápido, pero bueno, hemos cometido algún error y luego pues el tramo final de la primera parte creo que hemos encontrado el equilibrio, hemos logrado empatar el partido y bueno, la segunda parte también ha sido muy, muy disputada. El Rayo es un equipo que te exige mucho, que te aprieta mucho, que va casi al hombre y es muy incómodo de jugar. Y pues una pena que al final hayamos conseguido el empate porque queríamos los tres puntos. Sí, la segunda parte sobre todo la hemos controlado un poco más, sobre todo esa, ¿no? ese énfasis de la primera parte que teníamos de darlo todo, de querer darle a la afición los tres puntos. Yo creo que pues estoy de acuerdo con Luis y también nos ha faltado un poco pues más de llegada arriba. Creo que teníamos controlado el juego y nos ha faltado un poco más de presencia en el área, de crear esas ocasiones, de meter más a la gente, pero bueno, pues una pena que se nos escape la victoria aquí en casa. La dinámica tiene que seguir siendo la misma, la de pensar ya en el partido del domingo, que es un partido muy, muy exigente. Nosotros vamos a ir a por los tres puntos porque creo que es importante tener buenas sensaciones, luchar hasta el último minuto de la última jornada porque nos servirá para la próxima temporada. Y la verdad que no está siendo una temporada fácil para mí, ¿no? Creo que las cosas no están saliendo como esperaba o como deseaba después del tramo final de temporada pasada que hice muy bueno. Este pues me ha tocado un poco sufrir más a nivel personal, físicamente también. Y pues sí, me he emocionado un poco porque está siendo un año complicado personalmente para el equipo, para la gente y nada, pues en parte contento también porque ayer fue mi cumpleaños, hoy es el cumpleaños también de mi sobrino pequeño que le dedico el gol también a él, así que bueno, acabar lo mejor posible y recargar pilas para la temporada que viene, dar un paso más personalmente, grupalmente, porque creo que podemos hacerlo, que la gente se lo merece y yo creo que el año que viene debe ser un año para pelear por más cosas arriba que están siendo años complicados y no mola estar ahí abajo, mola luchar por cosas más bonitas, la verdad.
1: Autocrítica del Guajín de Diego López, que marcaba ese gol, que se emocionaba porque deia ahí que tampoc la seva temporada a nivell personal no estava sent bona, però també pues reconeguent que la temporada de l'equip pues no ha sigut bona i que n'hi ha que millorar, evidentment, pues era lo que comentava Vicente el Guajín, ¿eh?
2: Un Diego López que va ser molt important fa unes temporades i aquesta temporada pues, sí que és veres que no ha pogut trobar ese rendiment que caracteritza al Guajín. De fet, en algun tram de la temporada no ha comptat en tants minuts, però bueno, Diego López que l'altre dia sí que se va veure pues, un Guajín lluitador que va lluitar hasta el final i no me cap dubte, perquè al final des de que el veiem en el Mestalla a Diego López és un home pues que, bueno, ara ja és un home, el veiem quan era un xaval que va a tope i jo no tinc dubte, Robi, que no tardarem en tornar a veure la seva millor versió.
1: Bueno, pues de Diego López a Luis Rioja, que també pues va a comparèixer en acabar el partit, el jugador sevillà del València feia anàlisi a lo que va ser pues ixe empat del València, però ja mirava més enllà, no? A lo que, bueno, no va poder ser lo que volien i voldríem vist tots, i és que el València haguera guanyat, haguera sumat ixos 45 punts i ja matemàticament pues estaguera salvat. I ara lo que deia Luis Rioja, n'hi ha que continuar lluitant en estos dos últims partits que resten en Anoeta davant la Real Sociedad y el último partido de Mestalla davant el Barça.
9: No hemos hecho lo suficiente como para podernos llevar los tres puntos. Yo creo que nos ha faltado un poco de claridad en los metros finales. Creo que ellos son un equipo que rompe mucho lo que es la dinámica del juego porque juega directo, juega a la espalda y nosotros no hemos sabido aprovechar esos espacios que nos dejaban atrás y luego en los minutos finales pues creo que hemos perdido un poco el control del juego, creo que no hemos estado finos tampoco a la hora de presionar y ellos han hecho un poco más con el control y no nos ha permitido podernos volcar lo que queríamos en los minutos finales. Sí, como te he dicho, creo que lo que nos ha faltado es un poco de claridad, creo que por el momento el equipo ha jugado bien, creo que por el momento el equipo es hundido al Rayo, que sabemos que es un equipo que le gusta presionar, que le gusta adelantar líneas y hemos intentado frenar esos embistes que ellos proponen, y por el momento nos han salido bien. Una lástima que no hayamos podido conseguir los tres puntos, pero bueno, el esfuerzo del equipo creo que ha sido grande, aunque no nos hayamos llevado el premio grande. Sí, que quedan dos partidos, tenemos que ir como estos dos últimos a full. Creo que este escudo siempre exige el máximo de cada uno, y a ello vamos. Sí, bueno, al final yo creo que una vez que saltas al campo, creo que te tienes que vaciar, creo que lo tienes que dejar todo, creo que es lo mínimo que se le puede pedir a un jugador profesional cuando firma un contrato. Al final creo que el vaciarte y el de darlo todo por el escudo, por el club que confía en ti, creo que es lo mínimo que se debe exigir.
1: Com ha comentat Luis Rioja, en estos dos últims partits que resten, diumenge a Noeta davant la Real Societat i en Mestalla davant el Barça, pues a exigir-se més, ahir no va poder ser, davant el Rayo Vallecano, i ja dic, acabar bé la temporada, de la millor manera possible, Vicent.
2: Sí, totalmente. Recorde en esa previa front al Rayo Vallecano que avisaven que el Rayo, per molt que tinguera la ment ficada en la final de Conference League, Íñigo Pérez era un míster que li podia treure rendiment als titulars, als suplents i als que siguen. I ahí se va veure aire en Mestalla, que sigue de ver, és que no va ser una derrota, però igualment el Rayo, que com diu Luis Rioja, acaba el partit en ese control, se va saber trobar els espais del València, però no va plegar per sort i ser segon gol. Un Luis Rioja que també feia autocrítica i pues que ha sigut un dels baluarts del vestuari i de l'equip en esta temporada, Robi.
1: Per acabar en lo que és l'anàlisi del partit a ir a Mestalla, ho hem comentat en la portada d'este informatiu i jo crec que ho tenim que tornar a repetir, agrair a Mestalla, a l'afició del València, el gran ambient que va haver ahir en l'estadi. Més de 45.000 valencianistes de nou per damunt dels 45.000 en un gran ambient, responent a la crida que va fer el club d'anar tots de blanc. Se va veure, jo crec que en l'estadi de Mestalla, con majoritàriament pues, tot el que va poder va anar de blanc, les camisetes d'esta temporada o en les camisetes anteriors, en eixes banderes també de color taronja. Va haver, ja dic, un ambient pues, molt bonic en l'estadi de Mestalla, i bueno, crec que n'hi ha que agrair-ho també, pues, a eixa resposta que va tindre l'aficionat del València. La llàstima, pues, ja ho hem dit, va ser el no poder brindar eixa victòria de l'equip a la seua afició, i aquest empat pues, final que ens deixa pues, ja dic que un poc en un regust amarg a lo que va ser aquest gran ambient a l'estadi de Mestalla. Vicent, recordem, demà últim entrenament del València, demà també la roda de premsa del míster de Carlos Corberán, i lo que hem contat, Gallà i Renzo Sarabia, que se van lesionar en el dia d'ahir, que no van a poder estar pues, de cara a estos últims, dos últims partits de Lliga per aquestes lesions musculars que pateixen. Estem a l'espera de conèixer pues, els resultats de les proves per a determinar la base de la lesió, però evidentment no estaran ni el diumenge en Anoeta davant la Reial Societat, ni tampoc l'últim partit de Lliga davant el Barça.
2: Demà, últim entrenament, com tu dius, en ese partit preparant a la Real Societat el diumenge a les 7, jornada unificada, recordem, en aquestes últimes dues jornades que resten de Lliga, i la Real Societat, que realment en un balanç tenim més victòries que derrotes. En 171 partits, el València du 73 victòries, és a dir, ha guanyat el 42% dels partits frontals bascos, 42 empats, un 24%, i 56 derrotes, Robi.
1: Bueno, pues una Real Societat que ja ho hem comentat abans, ells ja estan pues, salvats en aquests 45 punts després de l'empat ahir davant el Girona, tenen assegurada la competició europea per ser campions de la Copa del Rei, i en quant al partit del diumenge tenen les baixes de Barrenechea i de Caleta Char, dos baixes importants perquè són dos jugadors importants per a Matarazzo, titulars. Barrenechea, que pues està fent gols, no podrà jugar el diumenge al Real Arena per sanció, al igual que Caleta Char, el central. Bueno, pues serán ixes baixes les que tindrà la Reial Societat. Últim entrenament, l'equip que viatjarà demà per la vesprada cap a Sant Sebastià, i ja diem demà la roda de premsa del míster de Carlos Corberan, que també vos oferirem així en directe. Ara anem a fer una pausa i anem a entrar en el que ens espera del cap de setmana per a ixe València femení que se juga el passe per a la final del playoff d'ascens, així en l'Antonio Puigades, davant l'Albacete. També ara Vicent Burguet ens contarà el que va ser pues, ixe adeu de la Copa de Campions del nostre juvenil, que va tornar a perdre, a ir a terres granadines, 2-1. Tot ho contem ara sí en l'informatiu del València.
10: VCF Media Radio, 24 horas a tu lado. Amunt València.
11: Últim desplaçament de la temporada. Este diumenge, des de les 6, al Reale Arena. I per VCF Media Radio, l'app i el web, Reial Societat València. Busquem sellejar la tranquil·litat a Terres Donostiarres. T'ho contarem amb la narració de Josep Rovira i els comentaris de Ricardo Arias, Miguel Ángel Bosio i Víctor Barea. Viu l'últim partit de la temporada a domicili. El Reial Societat València, a la Ràdio del Sentiment.
12: Todo empieza en silencio. Antes de rugir.